0: Canción, vos sabés de què te quiero.
1: Cançó, saps de què t'estim.
0: País, polenca.
1: País, pollença.
0: Intèrprete, Lázaro Adalberto el Tigre.
1: Canta, el Llàtzer de Can Moix.
0: Dirige la orquesta, Honorio Busque.
1: Dirigeix l'orquestra, Norat Busquets.

0: those Russians.
1: Jo tenia un amic d'aquests que se paren comptant sordits d'una mà. Era anglès, però no importava la nacionalitat. M'importava la seva amistat, sensibilitat i els pambolis que menjàvem a casa seva.

d'esquena al mar i a la muntanya, completament al marge de l'activitat industrial, sota una col

podria, com podria, allà on siguis, fer-te veure el camí del mar. Cerca els llampecs a l'horitzó, flaira l'aire en la nuvolada, que et guiaran cap al llevant i caminaràs, caminaràs per la platja llarga. Que el siga en l'arena blanca.

Bueno, aquesta és la primera cançó que vàrem, fer ja fa molt d'anys. És molt especial i, per tant, la volem dedicar especialment a l'esconsecal que ens ha contratat, home intel·ligent, aquí a l'Ajuntament de la Pobla en Plenia.